0: del govern Marga Proens.
1: És la gestió de manteniment i neteja dels nostres torrents, en la feina que fa de manera contínua durant tot l'any la Direcció General de Recursos Hídrics. D'aquesta manera, si fa un any el balanç era la neteja de 310 quilòmetres de torrents a les nostres illes, una xifra que ja suposava un rècord en el que fa la neteja i el manteniment dels torrents a les Illes Balears, en el darrer any s'ha intervingut al llarg de més de 176 quilòmetres més de torrents, tant en tasques de neteja com de consolidació de trams.
0: Y el gobierno también reforzará la autoprotección de la ciudadanía mediante nuevos protocolos para centros educativos, formación de profesionales y guías específicas para comercios y actividades deportivas.
1: Dic que l'objectiu, en aquest cas, quan xerram d'educació, és protegir, per suposat, els infants en cas de que se produeixi un fenomen meteorològic durant el curs escolar i donar un missatge de tranquil·litat a les famílies i tenir un protocol de manera coordinada sobre com han d'actuar les famílies i com ha d'actuar també la comunitat educativa. Recentment, la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia, la Direcció General d'Emergències i d'Interior i les principals organitzacions representatives del comerç a les Illes Balears també han treballat conjuntament per elaborar una guia pràctica d'actuació davant pluges intenses, tempestes i inundacions.
0: Y Emergencias trabaja con la Federación de Fútbol de las Islas en un protocolo específico de actuación en los campos de fútbol ante alertas de protección civil que posteriormente se prevé ampliar a otras disciplinas deportivas al aire libre.
1: D'un protocol específic d'actuació en camps de futbol davant alertes de protecció civil derivades de fenòmens meteorològics adversos, amb l'objectiu d'establir criteris homogenis perquè la federació, els clubs, els àrbits i la resta d'agents implicats sàpiguen com actuar quan se declara una alerta meteorològica. La idea, evidentment, és ampliar aquests protocols a altres esports que se practiquen a l'aire lliure.
0: Proens ha destacado que, aunque el riesgo cero no existe, la prevención, la coordinación entre administraciones y la preparación de la ciudadanía son fundamentales para reducir los efectos de los fenómenos meteorológicos adversos.
1: Conscienciació i autoprotecció amb el missatge «La millor protecció comença abans de la tempesta». Una campanya per conscienciar i recordar que moltes situacions de risc se poden evitar si sabem què fer quan arriba una tempesta. Per això, com ara podreu veure, s'ha apostat per una campanya molt visual, basada en il·lustracions i en infografies molt senzilles, amb un llenguatge clar i accessible pels públics de totes les edats, perquè qualsevol persona pugui entendre fàcilment els consells d'autoprotecció.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Juan Carlos Taura. Escuchas Herrera en Cope y vamos con la previsión del tiempo de este lunes 17 de agosto. Tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y con nubes de evolución diurna que en Mallorca ocasionarán algún chubasco aislado que podrían ir acompañados de tormenta, temperaturas con pocos cambios, noches tropicales o tórridas, viento flojo variable con brisas costeras tendiendo a partir de la tarde a componente sur con máximas de 36 grados. Las 7 y 54 te cuento que el patio de armas del Castell de Bellver en Palma se prepara para acoger el próximo martes 25 de agosto a las 9 de la noche una cita clave dentro de la programación cultural de la capital balear. La mezzosoprano María José Montiel y el pianista Miquel Estelric se han unido para ofrecer una velada centrada en la buena música, la intimidad y la tradición lírica. Escuchamos al pianista Miquel Estelric.
2: És un projecte que van començar en el Teatre de la Zarzuela, un dels grans teatres espanyols, i de la lírica. I bé, després, dos dies després de Beiba, repetim el concert, un dels festivals més importants que hi ha a Espanya de música clàssica, que és la 15a musical de Sant Sebastià.
3: Sí.
2: I bé, llavors acabarem per Mèxic.
0: Y para Miquel, actuar en el Castell de Bellver supone una experiencia muy especial.
2: Les coses, jo a Mallorca toco molt poc, jo som professor de conservatori, estic a l'orquestra, també de pianista,
3: sí.
2: Però toco poc. Vull dir, jo realment faig 4 concerts a l'any a Mallorca, no en faig més. Per tant, quasi tots els concerts que faig els faig fora de Mallorca.
3: Ja.
0: Escucha Herrera en Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.

0: Durante el mes de julio de 2026, la recogida de vidrio ha experimentado un crecimiento del 7% en comparación con el mismo periodo, pero de 2025, alcanzando las 64 toneladas. Este incremento es un paso importante para mantener la bandera y avanzar hacia un modelo de gestión de residuos más eficiente.
1: Bueno, lo que duim fins a dia d'avui s'apuntua tant la comunicació com la difusió.
0: Sí.
1: Entre locals, així com la participació del canal Horeca, la campanya de creixement dels quilos respecte a l'any anterior, del qual ja podem confirmar que des del mes de gener, de juliol d'aquest any, 2026,
0: sí,
1: han crescut un 17% per damunt del mateix període de 2025, con 674 toneladas de vidre reciclat.
0: Para el regidor, la apuesta por la economía circular y la sostenibilidad es clara. El objetivo es llegar a un 50% de reciclaje en general para 2030 y en el caso del vidrio, los datos actuales son muy positivos. Rodríguez subraya que el reciclaje de vidrio es algo muy importante para el presente y el futuro del municipio.
1: Seguir apostant per un model de economia circular,
0: sí,
1: i de sostenibilitat i en el reciclatge de tot el vidri, a fi de que de tot el reciclatge que reciclant de tot el vidri, o sigui, per jo i per nostre municipi és algo bo i molt important. Estic xerrant que tenim fins 2030 per hauríem d'arribar a un 50% de reciclatge xerrant en general, però xerrant de vidri estem millorant, les dades ho diuen, els comerços s'hereden.
0: El cambio de mentalidad ha sido notable. El propio concejal recuerda que a su llegada en 2023 la situación era muy, muy diferente.
1: Lo que yo me he trobat, yo sí, cuando vaig entrar, estic xerrant en 2023, me vaig trobar, pues, lo que han tingut sempre, un contenedor verd en el carrer, on la gent, pues, abocava tant el vidre, el cartó, els envasos, en el final tot anava en el mateix puesto,
0: sí,
1: el reciclatge era zero, era nul, a partir de 2023, entre, bueno, Govern Balear, la Comunitat Europea, pues, mos han tingut que posar les piles.
0: Sí.
1: Ja vos he dit abans que tenim fins dia 2030 per arribar a un mínim d'un 50% de reciclatge.
0: Sí.
1: Que hem de, per això, reitero, hem de conscienciar sobretot els nostres nens.
0: Dos minuts per a les 3 de la tarda. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.